0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: vivo en liberdade.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Hoy la vi. Fue casualidad.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: y sin tu amor me dejaste.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: y sin tu amor me dejaste.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar. 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i les dues rondes, la de Dalt i la Litoral. Transport públic, tenim diverses incidències al tram. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades i al metro la línia 5 funciona entre Cornellà Centre i Can Buixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Buixeres i Sants Estació.
0: La vaga dels mestres i professors torna a incloure avui els centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En paral·lel continuarà una negociació que fa tímids avenços. El punt de partida serà l'última proposta del govern que preveu un complement per a tots els docents. I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan també avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible. En un moment de tensió als mercats, a Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleu XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Aquestes últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres del govern espanyol a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de finals d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports. Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, les temperatures avui podran pujar una mica més. Es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i el Pla de Lleida es mantindrà l'ambient de ple estiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències i pendents d'aquests possibles talls per manifestacions del professorat arreu de Catalunya. Tot i així, a hores d'ara hem de parlar de fortes retencions als voltants i accessos de la capital catalana. Destaquem el nus de la Trinitat, on ara mateix arriben retencions per la C-58 des de Ripollet, però sobretot amb cues originades ja a Sant Quirze del Vallès. També tenim retencions a la C-33 des de la Llagosta i Montcada i Reixac, també a la B-20, on queda un quilòmetre de lentitud a Santa Coloma de Gramenet. De la mateixa manera que també tenim poc menys d'un quilòmetre de retencions en sentit sud a la C-31 a Badalona. Tot plegat ens deixa afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions que impacten de ple a la ronda de dalt per la C-16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera. Com dèiem, encara en aquest sector, però a la AP-7 hi ha retencions en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. També en sentit nord es fan retencions de fins a 6 quilòmetres de manera intermitent des de Cerdanyola, en aquest cas, fins a Montmeló. Per altra banda, encara tenim lentitud d'un quilòmetre a Parets del Vallès i a la C-59, 2 quilòmetres de cues en sentit sud a Caldes de Montbui. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Bon dia, Ferran. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Bon dia, adéu. Doncs ens ho acaba de dir el Ferran. Paciència. Paciència i precaució. I ja saps, oblida't del mòbil. Que yo veo que están con el móvil ahí conduciendo, incluso con el patinete y contestando mensajes. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes? Es un peligro. En fin, hasta que las leyes no se pongan más duras. Si es una que te pillan, te ponen un pedazo de multa, no lo volverás a hacer. No. Rayos de sol. José de Rico y Gendo.

I escoltant aquesta Camila, us tinc que recordar que el restaurant El Badiu de l'Hotel Badalona Tower el proper dia 7 de juny, gran inauguració de la terrassa. En recorda, dia 7 de juny a les 6 de la tarda. Gran inauguració, estem tots convidats, esteu tots convidats a les terrasses del restaurant El Badiu, a l'Hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra, número 6. Aparcament gratuït. Si vols trucar, fer reserva per anar a dinar o anar a sopar, 93 184 7900, 93 184 7900, restaurant El Badiu. Ja ho saps. Guarda aquesta data. I t'esperen, ens esperen al restaurant El Badiu el proper dia 7, dissabte, a les 6 de la tarda.

0: Planeta i ens demana una cançó en català, eh? Ens demana una cançó en català. I he pensat que aquesta és tan maca, Quimeta, que te la vaig a regalar. Tornarem. Tornarem a ser grans i tornarem. Que tinguis un gran dia, preciosa.
1: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern,

0: és el que busques en una emissora de ràdio. Bona música, bons locutors, que t'entretingui. Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

És a primera hora del matí. I fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Som Ràdio Pomar.

0: sempre com...
1: Què dius, què dius, què dius?
2: Què te passa que estàs tan contenta avui?
1: No ho sé, filla, no ho sé.
2: Ah, algo tindràs.
1: No, estic bé.
2: Estic bé, sí. Molta calor.
1: Aquí s'està molt bé.
2: Ja, està molt bé, jo he vingut de la plaça ara suant com una boja.
1: De la plaça, pensava que deies de la platja, anava a dir ui.
2: No me trobo jo amb idea per anar a la platja. Bé. Em posa de cap i m'arrossega.
1: Doncs no passa res, no tampoc et perds. Et perds una soleada.
2: Quan pugui me poses al meu avi.
1: Vinga.
2: La vaig escoltar l'altre dia i me la vaig apuntar i tot.
1: Molt bé.
2: Aquesta li agradava molt al meu home, en pa de cap.
1: Vinga, doncs la posarem, un petonet. Eh? Adéu, carinyo. Adéu, guapa. Adéu. I nos miramos. Yo siempre estoy contenta, ¿no? Bueno, a veces me cabreo, sí, me cabreo, me enfado, pero como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se enfada. Pero yo, pues enseguida, lo que...

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista.

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: que opinan de mí. Son las 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encedem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
2: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de la imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
2: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada el sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
4: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país.

0: asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
1: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
2: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7, entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riu de Llots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls, i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
1: Atenció també a això, la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats. El preu del petroli està baixant. Ara se situa el barril de Brent al voltant dels $95. I un últim apunt, Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Fort.
3: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
4: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
3: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Sempre cerca de ti, vayas donde vayas, ahí está tu Radio Pomar. Escoltem ara a Max Navarro, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: ミオ。
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar...

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Antonio Flores. Un aplauso fuerte para mi gente. Tremenda banda, tremenda, te lo juro.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Tito!
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.